0: imposar. Ainda, és a dir, el compte de l'home negre, amb el compte millor, no va.
1: Això és el que ens ha dit la veritat, ens ha llevat.

0: persones que s'hi va a ser prema, o s'hi va a esperar, va a esperar més per tratar amb una enrutada de segon.
1: Esperar de portar amb la missió, a l'ho?
0: No t'hi sé cantar de cap cop perquè t'hi ni gran i va a obrar si va a obrar de...
1: Per què tinc gana, a tu si li quis tants a les coves de sembla? I se sentim fins i si hem de preparar, s'ha dit, per això, no serà molt objecte d'experiència.
0: Per què tens la seva cara ni una sorda i anar tan petat, ràpid o vici s'ha dit de català sense d'experiència.
1: I ara l'any s'està i m'ho pagui, eh? No s'ha de ser que era hat, tan a sort, eh? Dirà-me el que l'hagi fisioteràpia de tal i que pensa que ha picat i li va a passar a grinsa.
0: No s'ha de ser que ha dirà-me el cop vine a present fisioteràpia de tal i que el que l'hagi va a passar a grinsa.
1: Dirà-me el cop subida que l'hagi que el missa i canta en l'hagi escolta i va estar a venir. S'ha de passar a l'hagi que hi ha cap la vila a la barbàrica a part de gestionar-hi que l'hagi o s'ha de parar i quan és en població, eh? Doncs perquè s'ha de ser que va estar a venir. S'ha de ser que l'hagi que l'hagi que l'hagi que l'hagi
0: Fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas-ho-li, fas